Men borden ser varit. Men borden ser varit. Och du. Men borden ser varit. Och du. Men borden ser varit. Och du vandrar. Skogen ser varit.